0: El meollo de hoy por hoy con Aimar Bretos. El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: A les Balears.

0: d'aquest concurs en el que també teniu el suport de moltes persones que vos ajuden, no? En el sentit de donar suport al concurs.
1: Sí, jo, bueno, des d'aquí vull donar les gràcies una vegada més a tots els sponsors que gràcies a ells muntam cada any el concurs i cedeixen premis per després poder ser entregats a les famílies, a l'hospital, que sempre ens demanen col·laboració i sempre la tenim, l'Ajuntament de Mó, totes les entitats sense ànim de lucre que ens ajuden, i bueno, la veritat que ho feim, dur molta feina, però tenim molt de col·laboradors i els hi volem donar les gràcies una vegada més.
0: Vull agrair-te, Teresa, que ens hagis acompanyat avui en aquest espai de BPSO i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Setembre, del 17 al 20, torna Gran Quilla de Menorca. Festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre de Mo, amb artistes com Shane, The Blaze DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Soleá Morente i molts més. Gran Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com. Amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i cofinançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
3: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.